0: perquè, a sobre, la insularitat castigui la butxaca dels malalts.
1: Ja que les actuals no cobreixen les despeses per fer aquests desplaçaments. I, a més, també que aquestes es paguin en un període inferior en els 3 mesos. La gratuïtat de la sanitat pública de ser iguala per tothom, visquis a l'illa que visquis. Anar a Palma o anar a la península per una visita a metge, per un tractament, per una operació, no ens hauria de costar ni un euro ni cap mal de cap a tots els que vivim a Menorca.
0: El PSOE proposa impulsar un pla de mobilitat específic amb motiu de l'eclipsi solar total del proper 12 d'agost. Els socialistes consideren que el fet que coincideixi amb la setmana de màxima afluència turística a l'illa fa necessària una actuació coordinada de les institucions per evitar situacions de col·lapse. El conseller Pep Pastrana assegura que el Consell hauria d'adoptar mesures extraordinàries i urgents que garanteixin la seguretat durant la jornada i evitar un dia de caos a les carreteres. En aquest sentit, adverteix que sense un reforç del transport públic s'acumularan molts vehicles i es poden generar situacions de descontrol, saturació i col·lapse. Bep Pastrana.
2: L'eclipsi coincideix en la temporada alta i precisament en la setmana que més pressió humana tenim a Sitges, perquè previsiblement preveiem que hi haurà problemes d'accés a zones estratègiques per poder observar aquest fenomen. En l'objectiu de garantir una mobilitat que sigui segura, que sigui eficient i que sigui sostenible, des del PSOE, en el proper ple de que el Consell Insular proposarà en l'adopció d'un pla de mobilitat per aquest dia que contempli les mesures a aplicar en els punts de màxima afluència per veure l'eclipsi.
0: La proposta socialista que es presentarà al proper ple del Consell, com hem sentit, inclou l'increment de la freqüència de les línies de transport públic, tant les que connecten als principals punts d'interès com les que donen servei a les urbanitzacions. Així mateix planteja restringir l'accés de vehicles privats entre les 7 del matí i les 10 del vespre per evitar la saturació de les zones més sensibles com el Toro, Cavalleria o Punta Nati. Finalment, el socialista considera imprescindible reforçar la informació a la ciutadania a través de tots els canals disponibles amb l'objectiu de donar a conèixer les alternatives de mobilitat i facilitar un accés ordenat i segur als espais d'observació de l'eclipsi. Polèmica política i ambiental a les Illes Balears per la darrera proposta del Partit Popular. Una esmena a l'anomenada Llei Òmnibus demana a eliminar les sancions administratives per a aquells que provoquin incendis de manera intencionada en espais naturals protegits. Segons denuncien entitats com el GOP, aquesta modificació legal suposa un perillós retrocés en la protecció del territori, ja que tot i que aquestes accions seguiran sent delicte en el Codi Penal, l'administració balear deixaria de castigar-les amb multes pròpies. La modificació del PP de l'article 52 de la Llei de Conservació dels Espais de Rellevància Ambiental proposa que els incendis deliberats de massa forestal, arbori a l'interior d'espais protegits deixin de considerar-se una infracció administrativa. Miquel Camps, portaveu del GOP, ho critica obertament.
3: Aquestes infraccions desapareixen de la llei, per tant no serien infraccions administratives i, en canvi, pigar foc a un bosc pot ser constitutiu de delicte, si el jutge te condena, perquè hi ha un delicte tipificat d'aquest estil en el Codi Penal. No? Llavors, això em provoca dos problemes. Un és que no hi hagi sancions administratives per coses que es consideren delictes, cosa que és molt difícil d'explicar. I segona, llevar això de les infraccions és un missatge molt perillós de cara a la societat, perquè és com declarar una impunitat a qui pegui foc. No?
0: La reforma també posa el focus en la participació ciutadana, però per reduir-la. Els terminis per consultar documentació i presentar al·legacions sobre espais protegits es retardaran a només 20 dies naturals. Com que s'inclouen caps de setmana i festiu, les entitats denuncien que pràcticament no hi haurà temps material perquè la gent pugui exercir el seu dret a participar en la planificació d'aquests espais. Miquel Camps.
3: S'atrauran l'exposició pública per 20 dies naturals. 20 dies naturals vol dir que incorporen dissabtes i diumenges, que són dies no hàbils per l'administració pública i per molta altra gent. No? Llavors, 20 dies naturals, això acaba reduït en 14 o 15 dies, que entre que la gent se n'entemi que ha sortit publicat en el butlletí oficial, que pugui consultar la documentació i que pugui elaborar al·legacions, pràcticament se li hauran passat els dies. Llavors, nosaltres ens queixem que això es presenta com unes lleis per agilitzar la burocràcia i en realitat el que fan és eliminar la transparència pública.
0: Des del GOP confien en que aquestes mesures es corregeixin durant el debat parlamentari. El RAU PhotoFest tanca la seva primera edició convertint Aló en referent internacional de la fotografia, vivint un cap de setmana que ha omplert la ciutat d'exposicions, projeccions, conferències i trobades amb alguns dels noms més destacats de la fotografia internacional. Durant 4 dies, milers de visitants han recorregut els diferents espais del festival, fent que el municipi s'hagi convertit en una gran galeria fotogràfica amb més de 20 exposicions repartides per tota la ciutat. Sentim el Balda. José Luis Bereham.
4: Ha tingut una primera edició realment exitosa des de tot punt de vista. L'O vessava de gent aquests dies, a l'inici de la temporada, estem en els mes de, en els inicis del mes de maig, tots els comerços han anat plens. La veritat és que estem molt contents. La valoració que des de l'Ajuntament de l'O podem fer és extraordinàriament positiva.
0: El programa ha inclòs debats, revisions de portafolis, presentacions i conferències amb fotògrafs de prestigi internacional, com Cristina de Middel, Tino Soriano, Lee Schulman o Felipe Dana, així com la projecció del documental I am Martin Parr. I un últim apunt, l'Associació d'Empresaris d'Explotacions Agràries de Menorca agrament reclama les administracions insulars, a les administracions, volem dir, línies d'ajuda per les finques que es van veure afectades pel temporal de vent de Setmana Santa, que ha malmès els conreus de vinya, arbres, fruiters i oliveres de l'illa. L'entitat agrària està recaptant informació tant de socis com d'explotacions no associades, donada la magnitud i l'abast de la problemàtica. Posem aquí punt i final aquest butlletí informatiu. Tornarem amb més notícies. Serà el butlletí de les 7:50 i també el de les 8:20, que tornarà a ser d'àmbit local. Fins llavors, que tinguin molt bon dia.
5: Són les 7:30, les 6:30 en Canàries.
6: Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.

0: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
1: Hoy por hoy, Menorca, Luis Soler.
2: Hola. Bon dia, benvinguts a l'Hoy por hoy, Menorca. Avui és dilluns 11 de maig de 2026. Arrenquem, haurem de començar a fer aquest mateix mètode que tenim amb la Leli els dijous.

0: sortida de l'exposició del mallorquí Joan Benàsser a la Mola, que ho ha omplert tot d'algunes escultures i pintures que són fascinants. També vam xerrar amb ell. Podríem seguir, podríem continuar, i ho farem, però per intentar de no deixar res sense comentar i sense voler oblidar el que encara tenim per endavant dins el calendari, en aquesta Menorca que es viu tal vegada més intensament en aquest mes de maig, deu ser allò de que ja ha arrencat un poc més la temporada turística i es nota, i tenim veus, convidats, protagonistes, debats i tertúlies per fer. Si ens voleu acompanyar, sou tots benvinguts i benvingudes. El primer, sempre mireu un poc cap al cel. El temps, la meteorologia que tenim prevista, una informació que avui ens avança Juan Carlos Piña. Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Avui a Menorca tenim un dia d'ambient assolellat en què les temperatures se mantenen amb poques variacions. Podem arribar a una màxima de 23 graus a Mahó i Ciutadella. Demà dimarts tornarem a repetir la màxima de 23 graus tant a Mahó com a Ciutadella. Això sí, tindrem el cel poc ennigulat, però durant les hores centrals esperam intervals de núvols mitjans que podran deixar alguna precipitació dèbil i aïllada. És una informació d'AEMET.
2: L'Andino te ha ofrecido la predicción del tiempo para el día de hoy.
3: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño.
2: Ven a verlos en Landino Mahó. Asesoramiento personalizado para particulares y profesionales. Landino, en calle Industrials, esquina con Manobras del polígono de Ciutadella y en Cap de Caballería de Mahó.
4: Un buen descanso se nota en la cara, en el ánimo y en tu día a día. Es el momento de renovar tu bienestar en Country Eye. Disfruta de nuestras grandes rebajas, con descuentos de hasta el 60% en colchones, descanso y mucho más para tu hogar. Ven a visitarnos en la calle Ruiz y Pablo en Alayor y déjate asesorar por profesionales experimentados que saben lo que tu espalda necesita. Country Eye, hoy y siempre contigo.
5: Jaipe, desde 1970, siendo un aliado de profesionales y hogares en Menorca. Esta primavera, dale un nuevo aire a tu casa. Descubre nuestra sección exclusiva de estores y mosquiteras a medida. Tú decides cada detalle, color, modelo y la opacidad que prefieras. Nosotros nos encargamos de la instalación. Estamos en el polígono de Mahón de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Jaipe, calidad, servicio y soluciones a tu medida.
6: Sacalo ya arribat. I el Torronero, també. Gaudeix d'assistiu amb els millors gelats artesanals, sucs naturals i sa nostra exquisita orxata casolana. I per descomptat, no pot faltar sa clàssica pomada granitzada amb llimona natural, ideal per refrescar-se com toca a Menorca. Des del Torronero, us donam les gràcies per sa vostra fidelitat i us esperem, com sempre, amb un somriure al carrer de l'Àngel de Set de Mó. El Torronero, més de 130 anys, endolcint sa teva vida amb sa il·lusió de sempre.
0: No desvelarem cap secret si expliquem que Menorca està sotmesa a una estacionalitat ben clara, l'estiu i l'hivern. Això fa molt per a aquelles empreses que estan vinculades, per exemple, al turisme, no? La temporada alta i després l'hivern on no hi ha tant, encara que s'intenta desestacionalitzar. És normal, tradicional, habitual, que molta gent que fa molta feina durant l'estiu aprofiti l'hivern per fer molta formació. Però, i la resta de l'any? Biel Pons, bon dia.
7: Hola, bon dia, Lluís.
0: Avui xerrem amb el gerent de CAEP Menorca i estem reient de que arriben nous cursos. I arriben en aquest mes de maig i el proper mes de juny, que també, per què no? No? Ens hem un poc aquesta pregunta. Pot ser un moment adequat, ideal o necessari per formar-se? Perquè la formació l'hauríem de tenir sempre al nostre costat.
7: Sí, Lluís, jo volia aprofitar aquest espai que Denacer ens ofereix a CAEP per llançar aquest missatge de que la formació no és una cosa de només de temporada baixa, sinó que l'hem de ser capaços de trobar els espais perquè els nostres equips se formin també durant l'estiu. També hi ha moltes empreses que part de la seva plantilla només la tenen d'alta durant els mesos d'estiu i aquesta gent també creiem que ha de tenir l'oportunitat de formar-se durant aquests mesos. Sabem que quan arribi l'estiu sembla que ens hem de centrar exclusivament en donar servei als nostres

0: clients, però sí que és important trobar aquests espais on podem dedicar una estona perquè cada persona del nostre equip se vagi formant.
1: Perquè podem dir que la formació no és un temps en el que respiro perquè no estic fent feina. És un moment en el que estic aprofitant unes eines que me seran molt útils per continuar fent feina millor. Per exemple, en el transcurs d'aquests mesos de maig i juny heu pensat en cursos precisament que estiguin molt a l'abast de les necessitats dels empresaris.
0: Sempre intentem respondre a les necessitats que ens plantegen els nostres associats. I com deies, Lluís, oferim una oferta variada de formació que pugui donar resposta en els interessos de diferents de departaments de dins una empresa. Per exemple, el curs que tenim dia 27 de maig és el de Navidades Tributàries 2025 i 2026, que també inclou o abordaran dins aquest curs el que és el règim d'inversió de Balears. Sabem que ara tots hem iniciat ja tant la campanya de renta, més a nivell dels particulars o dels autònoms, però el mes de juliol també s'ha de presentar l'impost de societats. Són moments on els departaments fiscals han de fer la seva planificació, i no només una planificació pensada per el moment de passar comptes a Hisenda, com pot ser ara l'exercici 2025, que també hi ha maneres d'optimitzar aquesta tributació, sinó de fer una correcta planificació de el que serà la tributació futura de l'any 2026. I crec que un bon coneixement recolzat en l'opinió experta dels professionals que duim aquí a Silla és una oportunitat única i que mereix la pena aquest esforç de dedicar una jornada a aprofundir, per exemple, en aquest tema en qüestió.
1: Perdona, has dit una jornada?
0: Sí, és un curs d'un dia, que és el format que solen fer, és de dia 27, com te deies, és de Navidades Tributàries, i l'horari és de 9 a 2 i de 3 i mitja a 6 i mitja.
1: Està bé, perquè d'aquesta manera, quan planteges des de l'organització, tenim que alliberar la persona adequada perquè pugui obtenir aquesta formació, si està concentrat en una jornada, aprofita molt millor el temps.
0: Sí, et sabrà trobar aquell espai, aquell moment de dedicar-lo a la formació. Jo crec que li treus, és una inversió en si mateixa, a la que li treus molt de profit. A més, els professionals que venen tenen inquietuds similars i també és una manera de compartir amb altres professionals que fan feina dins les empreses menorquines quines mesures o quines iniciatives estan prenent, per exemple, per optimitzar la fiscalitat de la seva empresa, inclús per compartir com s'apliquen determinats preceptes legals o normatius, també, evidentment, amb un recolzament d'un professional que intenta que la formació sigui entretinguda, o sigui, que no sigui una classe magistral on la gent vingui a escoltar, sinó que sigui un mètode participatiu i inclús interactiu. Jo dic que molts dels que venen als nostres cursos ve també fer networking, no?
1: Vaig a plantejar un cas, no? Farem com el mètode caso, un exemple. Posem per cas que hi ha en un moment determinat algun client que ve i es planteja de que doncs, està un poc empipat perquè no li agrada el tracte o alguna qüestió del tema de l'empresa, no? En aquest sentit, enfoqueu també eines en el curs del mes de juny per mirar de saber gestionar millor això.
0: Sí, el curs que hem programat és un curs que també respon a una demanda recurrent de les empreses associades, que és el curs de dia 3 de juny, que farem, que és de gestió de queixes i de situacions difícils amb clients. Són coses que es donen en el dia a dia i, evidentment, una correcta planificació de com es gestionaran aquests processos de queixes, que segur que s'adonaran dins totes les nostres empreses, i on hi va molt la imatge del nostre negoci, no? És bàsic tenir una planificació estratègica, des d'un punt de vista estratègic, de com gestionarem aquestes situacions. I, sobretot, no té sentit tenir una bona planificació si el nostre personal no és coneixedora d'aquesta planificació i de com ha de transmetre o volen que transmetis imatge i el que són els valors del nostre negoci i els nostres clients. Per tant, jo crec que també és una excel·lent inversió dedicar una jornada de dia 3 de juny que la gent amb responsabilitat en l'atenció al client vengui a CAE a formar-se dins aquest àmbit i que després amb totes les eines que s'endugui d'aquesta sessió els compartisquem el seu equip, no? I jo crec que aquesta sessió que se'n traurà molt de profit durant el resto de mesos d'estiu, sobretot aquells on tenim més pressió de feina, estem xerrant de juliol i agost, i no és una cosa que pugui esperar a l'octubre a formar-se.
1: Perdona per la petita de broma, però crec que aquest curs tindria ara molta utilitat. Estic pensant, per exemple, en qui pogués queixar-se de que el Vasí està fent molt renou amb les obres que estan fent al costat de l'emissora de ràdio. Passo per cas.
0: Sí, bueno, això són imponderables. Hi ha algunes coses que sí que estan en el nostre abast, altres que no, però si mos passegem per les urbanitzacions de Menorca, la veritat, cada vegada és més freqüent que les obres coincidesquin amb els inicis, inclús amb els acabaments de les temporades turístiques, i tenir un missatge de per què s'estan feient aquelles obres o que el nostre equip sàpi, tingui un argumentari de com explicar al client. Passa igual, per exemple, amb el tema de la Posidònia a les platges, no? Perquè es retira en un moment determinat i no es fa abans, o si el personal que està de cara a públic està format i té un missatge en aquest sentit, o en el cas de les obres que has tret, Lluís, que és un cas que va de més normal que hi pugui haver obres en temporada turística, perquè clar, si allargam la temporada també acaba quedant menys mesos per fer les obres, i les empreses de construcció milagres tampoc no en poden fer, és a dir, que acaba serà més habitual i estaria bé que els equips dels establiments turístics, ja siguin d'hotels o restauració o botigues, pues, seria un exemple. Evidentment, jo suposo que allà on pots actuar més és amb allò que depèn de tu, no? Amb aquelles queixes o situacions difícils que tinguin a veure amb com tu gestiones el teu negoci, no tant amb els imponderables externs amb els que tu no podes incidir tant.
1: Per aquest motiu, crec que, i entenc perfectament que hi haurà molta gent que posi el focus en l'inici, no un poc del moment de més activitat de l'any per les seves empreses, però que també és important que entenguin el valor que té aquesta formació i fer-la ara, precisament.
0: Sí, perquè li trauran un profit, durant el resto d'estiu i evitaran... Estem parlant d'emocions, quan xerrem de queixes o de situacions difícils, estem en situacions on les emocions tenen molta importància, no només pel client, també pels treballadors que han de gestionar aquestes situacions, no? I si tu, com a professional, tens aquell bagatge i aquelles eines que te permeten gestionar aquestes situacions, que també te farà la temporada més fàcil, més bona de dur, no? Que si esperes a l'octubre. Clar, després, si l'hivern és molt llarg, i el que volen fer també persones que han duit un ritme molt alt de feina, a vegades el que volen és desconnectar, no? I a vegades que tampoc l'empresa no te pot oferir formació durant els mesos d'hivern perquè no estàs d'alta en molt de casos, no? Per tant, jo insistes que és molt important trobar aquests espais i nosaltres insistim i insistirem en programar cursos i esperant que també les empreses trobin el moment adequat per enviar els seus professionals.
1: Doncs ho apuntem ja en el calendari, el 27 de maig i el 3 de juny. Convé sempre apuntar-se abans, és més, convé apuntar-se el més prest possible per estar segurs que tindrem plaça?
0: Clar. Nosaltres sempre tenim els nostres canals oberts d'informació. Jo el primer que faria és, a part de que molta gent, els nostres associats ja reben els nostres butlletins, però per aquells que no hi estiguin, els nostres cursos estan oberts, tant empreses associades com empreses no associades, és anar a visitar la pàgina web de CAEP, caep.es, allà a l'apartat de formació, trobarem tota l'oferta que ofereix CAEP a nivell de Balears i dins d'aquesta oferta hi ha els cursos presencials que fem a Menorca. Aquests dos cursos estan dins de la nostra línia de formació executiva i també tenim altres línies de formació, inclús també tenim una oferta de formació que es pot seguir en línia, o sigui, hi ha cursos que es poden fer online, però aquests, on ja t'he dit que també hi ha una part de networking molt important entre la gent que hi participa, i també és una manera de desconnectar des dia a dia i de trobar aquests espais de reflexió col·lectiva acompanyats d'un professional expert. Amb el curs de novedades tributàries tenim en Lluís Miguel Larriba, que també hi ha gent que ja el coneix i que són fidels en aquest docent, i també es repetirà en Fernando Cobo, que fa unes setmanes va fer el curs de clientes a fans, que també va agradar molt. Pues tornarem a comptar en la presència a Menorca d'en Fernando Cobo per el curs de gestió de queixes. Ja dic que els canals són els habituals, a través de la pàgina web de CAEP, també m'ho poden telefonar en el 971-35-63-75 i a través del nostre correu electrònic menorca@caep.com.es.
1: Doncs bé, Alfons, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i fins aviat.
0: No, gràcies a Valtu Lluís i fins a pròxima.
2: Aquesta quinzena, estalviar és més fàcil que mai a Cooperativa Sant Crispin, amb la segona unitat al 50%. Dels aliments bàsics fins als capritxos de sempre. Paga manco i omple-se cenar a meitat de preu. Cooperativa Sant Crispin des de 1953, al servei dels consumidors en botigues a l'Oi i es Migjorn.
3: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
4: ¿Problemas de plagas en hogares y negocios? En Vectoval aplicamos protocolos avanzados y rigor científico para garantizar espacios libres de plagas. No solo gestionamos incidencias, diseñamos estrategias de prevención técnica protegiendo su entorno y bienestar. Vectoval, especialistas en control de plagas, ciencia al servicio de su tranquilidad. Vectoval.com.
5: La primavera ya está aquí y tu piel necesita un nuevo despertar tras los meses de frío. Ven a la clínica de la doctora Alicia Escamilla. Hemos diseñado tratamientos especiales pensados para resaltar tu belleza natural y mejorar tu bienestar, porque cuando te sientes bien, se nota y se ve. Tratamientos avanzados para una piel hidratada, firme y radiante, porque con la medicina estética recuperas tu mejor versión y mejora tu actitud ante la vida. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. Clínica Alicia Escamilla. Te esperamos en Avenida Francesc Femeníes 68. Tu mejor versión empieza hoy.
1: Son las 12:39.
6: Hoy por hoy. La crònica de l'actualitat.
1: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dilluns 11 de maig amb Edu Zendán. Bon dia.
7: Bon dia, Lluís.
8: Hoy por hoy, Cadena Ser.
1: El Parlament de les Illes Balears ha aprovat una proposta de Més per Menorca per garantir les dietes de desplaçament sanitari que cobreixin el cost real dels serveis. Fins ara, les compensacions per dormir o menjar fora havien quedat totalment obsoletes per mort de la inflació.
7: La Cambra Balear ha votat a favor i per unanimitat d'instar el govern a fer dos canvis immediats. El primer, en un termini de 6 mesos, els imports de les dietes s'han de pujar fins a igualar els preus reals de mercat. El segon, el pagament d'aquestes ajudes no es podrà retardar més de 90 dies. La diputada menorquinista Joana Gomil ha estat molt clara durant la seva intervenció. La Cambra Balear recorda que haver de sortir de l'illa per una operació o una visita és ja una càrrega emocional prou forta com per cada mes la insularitat que estigui a la butxaca dels malalts.
9: Ja que les actuals no cobreixen les despeses per fer aquests desplaçaments. I a més també que aquestes es paguin en un període inferior en els 3 mesos. La gratuïtat de la sanitat pública de ser iguala per tothom, visquis a l'illa que visquis. Anar a Palma o anar a la península per una visita metge, per un tractament, per una operació, no ens hauria de costar ni un euro ni cap mal de cap a tots els que vivim a Menorca.
1: Polèmica política i ambiental a les Illes Balears per a la darrera proposta del Partit Popular. Una esmena a l'anomenada Llei Òmnibus demana eliminar les sancions administratives per a aquells que provoquin incendis de manera intencionada en espais naturals protegits.
7: Segons denuncien entitats com el GOP, aquesta modificació legal suposa un perillós retrocés en la protecció del territori, ja que, tot i que aquestes accions seguiran sent delicte en el Codi Penal, l'administració balear deixaria de seguir-les amb multes pròpies. La modificació del PP de l'article 52 de la Llei de Conservació d'Espais de Rellevància Ambiental proposa que els incendis deliberats de massa forestal arbòria a l'interior d'espais protegits deixin de considerar-se una infracció administrativa. Miquel Camps, portaveu del GOP, ho critica obertament.
10: Aquestes infraccions desapareixen de la llei, per tant no serien infraccions administratives i, en canvi, pigar foc a un bosc pot ser constitutiu de delicte, si jutge te condena, perquè hi ha un delicte tipificat d'aquest estil en el Codi Penal, no? Llavors, això em provoca dos problemes. Un és que no hi hagi sancions administratives per coses que es consideren delictes, cosa que és molt difícil d'explicar. I segona, llevar això de les infraccions és un missatge molt perillós de cara a la societat, perquè és com declarar una impunitat a qui pegui foc. No?
7: La reforma també posa el focus en la participació ciutadana, però per reduir-la, els terminis per consultar la documentació i presentar al·legacions sobre espais protegits es retallaran a només 20 dies naturals. Com que s'inclouen caps de setmana i festius, les entitats denuncien que pràcticament no hi haurà temps material perquè la gent pugui exercir el seu dret a participar en la planificació d'aquests espais. Escoltem de nou a Miquel Camps.
10: Se trauran l'exposició pública per 20 dies naturals. 20 dies naturals vol dir que incorporen dissabtes i diumenges, que són dies no hàbils per l'administració pública i per molta altra gent. No? Llavors, 20 dies naturals, això acaba reduït en 14 o 15 dies, que entre que la gent se n'entén i que ha sortit publicat en el butlletí oficial, que pugui consultar la documentació i que pugui elaborar al·legacions, pràcticament se li hauran passat els dies. Llavors, nosaltres ens queixem que això es presenta com unes lleis per agilitzar la burocràcia i, en realitat, el que fan és eliminar la transparència pública.
7: Des del GOP es confia que aquestes mesures es puguin corregir durant el debat parlamentari.
1: El PSOE proposa impulsar un pla de mobilitat específic amb motiu de l'eclipsi solar total del proper dia 12 d'agost. Els socialistes consideren que el fet que coincideixi amb la setmana de màxima afluència turística a l'illa fa necessària una actuació coordinada de les institucions per evitar situacions de col·lapse.
7: El conseller socialista Josep Pastan assegura que el Consell hauria d'adoptar mesures extraordinàries i urgents que garanteixin la seguretat durant la jornada i evitar un dia de caos a les carreteres. En aquest sentit, adverteix que sense un reforç de transport públic s'acumularan molts vehicles i es podrien generar situacions de descontrol, saturació i col·lapse.
11: L'eclipsi coincideix en la temporada alta i precisament en la setmana que amb més pressió humana tenim a Sitja, perquè previsiblement preveiem que hi haurà problemes d'accés a zones estratègiques per poder observar aquest fenomen. En l'objectiu de garantir una mobilitat que sigui segura, que sigui eficient i que sigui sostenible, des del PSOE, en el proper ple de que el Consell Insular proposarà l'adopció d'un pla de mobilitat per aquest dia que contempli les mesures a aplicar en els punts de màxima afluència per veure l'eclipsi.
7: La proposta socialista que es presentarà en el proper ple del Consell inclou l'increment de la freqüència de les línies de transport públic, tant les que connecten els principals punts d'interès com les que donen servei a les urbanitzacions. Així mateix es planeja restringir l'accés de vehicles privats entre les 7 del matí i les 10 del vespre per evitar situacions de saturació en zones més sensibles com poden ser el Toro, Cavalleria o Punta Nati.
1: El diplomàtic i exministre Miguel Ángel Moratín es va clausurar aquest diumenge a les trobades com us apel·lant a recuperar la fraternitat com a valor central davant de la complexitat del món actual.
7: Sota la premissa camusiana de ser lúcids amb el present i cercar els enllaços d'unió, Moratín es va combinar records personals, metàfores i experiències vinculades tant a la política internacional com també a una mirada espiritual i humana de la realitat. L'escoltem.
12: Como decía Camus, hacer lo que tenemos que hacer. El artista crear, el periodista criticar, el filósofo pensar, el científico imaginar y el político tratar de ilusionar una sociedad que no encuentra su horizonte, su brújula. Y por lo tanto, Sandra Monac nos dijo en sus primeras palabras que teníamos que practicar o imaginar el concepto de fraternidad. Pues lo hemos hecho.
7: El diplomàtic assegurava que la igualtat no es pot assolir sense una veritable cultura de fraternitat i citava el Papa Francesc per defensar que la igualtat és fruit d'una consciència basada en la fraternitat i no simplement d'una posició política o econòmica.
1: L'Associació d'Empresaris d'Explotacions Agràries de Menorca, Agrame, reclama a les administracions línies d'ajudes perquè les finques que es van veure afectades pel temporal de vent de Setmana Santa que han malmès els conreus de vinya, arbres fruiters i olivers de l'illa.
7: L'entitat agrària està recaptant informació tant de socis com d'explotacions no associades, donada la magnitud i l'abast de la problemàtica. Vol presentar un informe tècnic a la Conselleria d'Agricultura de les Illes Balears i al Consell Insular de Menorca per sol·licitar ajudes extraordinàries que permetin pal·liar les greus pèrdues econòmiques que patirà el sector. Segons les primeres valoracions, la varietat de raïm blanc sembla ser la més perjudicada. En molts casos, els danys soferts són irreversibles i suposaran la pèrdua d'important part de la producció vitivinícola en aquesta campanya. Així mateix, els danys també estan afectant greument arbres fruiters i oliveres. El temporal i la salinitat comprometen igualment la futura producció d'oli d'oliva i, per tant, la producció per aquesta campanya Agrame considera imprescindible que les administracions públiques actuïn amb rapidesa.
1: Recordem, hi ha més informació a partir de les 2:15 a l'hora 14, també a radiomenorca.com.
13: Autos Magón els ha ofert la crònica de l'actualitat.
14: La gama del crossover más deseado se completa con el nuevo Toyota CHR Plus Electric. Una combinación de diseño, eficiencia y fiabilidad. Ahora con las ventajas de la vanguardista tecnología eléctrica de Toyota. Nuevo Toyota CHR Plus Electric. El modelo más icónico, ahora 100% eléctrico. Más información en toyota.es.
15: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
16: ¡Me voy de crucero para el Mediterráneo!
17: ¿Pero y eso?
16: Porque en Hipermueble, por una compra superior a 900 euros, te regalan un crucero para el Mediterráneo, chaval. Ah, y como siempre, transporte y montaje gratuitos, ¿eh?
17: Ya ves cómo mola, tío.
16: Tú imagínate si mola que cuando llegues a tu casa igual ya están los muebles montados y todo, porque tienen transporte y montaje gratis, ¿te acuerdas que te lo he dicho?
18: El mejor mueble al mejor precio.
16: ¡Me voy de crucero con Hipermueble!
19: Hola, família! Des del restaurant El Faro de Cala Torret us volem agrair una vegada més la vostra gran acollida. El Faro es menja molt bé i, a més, estan certificats sense gluten. Veniu a disfrutar dels nostres arrossos i plats de bona cuina menorquina i mediterrània, autèntica i tradicional. Ja podeu reservar per internet o telefonant al restaurant. Us esperam!
20: Ahora Iceasa Motor es tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en Menorca. No pierdas el tiempo buscando y comparando. No encontrarás mejor precio que en Iceasa Motor. Iceasa Motor, tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en Carrer Desesperó, número 10 en Mahón.
21: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barcelona Ura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
1: Ara anem a Rallada a Cavalls. De la mà de l'Associació de Criadors de Cavalls de Raça Menorquina, avui ens acompanya Dolo Mercadal, que és el seu president. Bon dia.
22: Hola, bon dia.
1: Un any, aquest 2026, important, il·lusionant, i unes dates aquestes en les que ara ja entrem, allà on tot es posa un poc a disposició de que la gent ho pugui gaudir. El món del cavall, doncs, en la seva màxima essència.
22: Així és, eh? Així és. De cada any ho sol ser, eh? Aquestes dates sempre són representatives de que el món del cavall fa la seva fira anual, eh? I un dia és el concurs morfològic més important, i aquí on ens trobam tots, intentant que sigui un punt de trobada tota aquesta, a part d'altres esdeveniments, però bueno, aquest té ja molta tradició de molts anys endarrere, i bueno, intentam estar allà intentant donar el màxim del que podem, i en una època estem en una època de transformació, estem en una època de canvis, i època d'apostes de models i tal, però bueno, estem contents, estem ahí, i a més estem complicant també un poc amb una responsabilitat que tenim de dur-se endavant.
1: En fa un moment comentaves, és veritablement una passa endavant el que es fa aquest any, i això es pot veure en el fet de que hi ha una fira que serà un poc diferent, hi ha una Menorca Horse Week. Explica'm un poc què és cada cosa i com la gent que ens escolta podrà veure-ho i gaudir-ho.
22: És a dir, la fira serà la mateixa de sempre. Vull dir, nosaltres el que no podem fer, o el que sempre hem dit, que nosaltres ens podem modernitzar, podem tenir altres models, però el que no podem perdre mai són les arrels. I la nostra identitat com a cavall Menorca i com a el que representa el cavall dins l'identitat de la nostra illa. Però a partir d'aquí ens vam obligats a haver de crear i de dur i de provar altres models, ja que nosaltres una part molt important de la nostra supervivència va de capital d'administració l'administració. És a dir, l'administració mos dona un diners, però clar, avui per avui tot això és tan complicat, els gastos són tan alts que hi havia un problema que aquí mos era molt insostenible, eh? I mos obligava a haver de cercar recursos externs per poder intentar donar-li continuïtat en aquest tipus de models de fira, que avui per avui no són barato, no mos hem de ganar, no són barato. I clar, això que mos exigia, pues, també donar un model que tingués algú de retorn per qui apostés en capital privat per poder venir a aquesta fira. Clar, això era un repte, perquè o havien de decidir anar pendent amb aquest model i assumir les responsabilitats que això implica, o havien de fer una passa enrere. I clar, això li vam explicar als nostres associats, al nostre col·lectiu, i tots van decidir que havien de provar donar una passa endavant. No podien fer una passa enrere. Ja veurem després si quan validem el que ha passat enguany és prudent o és òptim seguir per endavant, o hem de refer, hem de tornar per enrere, ja ho veurem. Però era un sí o sí, vull dir, no hi havia alternativa. Però trobaran la mateixa fira de sempre, en detalls, en coses molt més aclarides, sobretot la carpa aquesta que han fet tapada, que això no era, és una innovació total, que és molt, molt, molt aparatosa i és molt de zona, però és molt pràctica. Perquè tu ho saps molt bé, que nosaltres millora, el millor moment nostre més alt i et espectacle des vespre. Però, clar, allà és fred, les condicions que fem aquell d'allò impedeix que molta gent, moltes famílies, molt de fiets, molta gent gran no poguessin venir perquè és impossible aguantar 3 hores allà amb aquell, i volem donar certa comoditat, cert confort i certa qualitat i certa exponencialitat de cara que això sigui un poc millor per tothom.
1: Tot plegat, sí, és cert que quan ens referim al cavall de raça menorquina hi ha doncs, una feina genètica de molts d'anys que avui ens confereix aquest element de valor, que és el nostre cavall d'aquí de Silla. I després, tot plegat, el que és la fira és com una festa, perquè, per com comentaves, que ja ens hi trobem tots, hi ha les exhibicions, hi ha el concurs, hi ha tots aquests elements que fan i conformen que en aquests dies els puguem viure doncs, intensament. Per cert, quins són els dies que es desenvolupa? Perquè és del dia 17 al...
22: És a dir, 14, 15, 16 i 17, l'allargam una miqueta perquè pugui tenir un poquet més de contingut, perquè nosaltres també hem apostat molt des de l'any passat que els fiats, els escolars, són una part molt important. De que nosaltres transmitiguem aquest valor patrimonial, que no és material, però que és immaterial, l'hem de saber canalitzar cap a les noves generacions i cap als fiats que pugen. I nosaltres fem unes jornades dijous matí amb més de quasi 700 fiats, 700 escolars que venen allà i que els atinem totes de matí allà i que fan proves, que fem un espectacle per ells i que els intentem inculcar la cultura aquesta, la identitat nostra pròpia, que és molt important, vale? Després tots són esdeveniments i acaben amb el dissabte, sobretot el dissabte dia estrella, que on hi ha espectacles vespre, aquestes coses, però també diumenge hi haurà entrega de premis molt xula, intentarem que tingui moltes coses, i aquest fi de setmana, com que ja teníem aquesta carpa muntada, tenim també una sèrie de competicions que es havien previst a la federació, i ens adonem allà perquè ja puguin provar les pistes, pugui tenir allà, i també pugui haver un rànquing de cavall menor, que també que li poden donar alguna cosa. És a dir, englobar-ho tot, en tots i per tots. Això seria un poquet la idea i el missatge que hem de transmetre i que tothom tingui el seu lloc, el seu post i es trobi còmode en aquesta fira.
1: D'aquesta manera estem reient del millor exponent del que és el món hípic, però sí, és cert que també hi ha algunes qüestions en les que, si som un poc crítics o reivindicatius, tal vegada sí que podem aspirar a millores a nivell, per exemple, del que és que hi ha una manca, tal vegada, de professionals veterinaris per al que és la quantitat de cavalls que tenim a Menorca, que tal vegada s'hi pot millorar el tema de condicions de transport o exportació del que són els cavalls. Doncs hi ha molta gent que ve de fora de Menorca i que li agrada el nostre cavall. Quina mena de qüestions creus que s'hi ha de treballar per millorar, tal vegada fins i tot també millores a nivell d'infraestructures?
22: Tot això que dius és correcte i ja està, però aquí hi ha que posar en consciència. És a dir, han de decidir els que tenim capacitat per poder ser, el que volem ser i com ho volem fer. I hem de ser capaços de debatre damunt això i ser capaços de trobar solucions. I no se troben a nivell individual, es troben a nivell de consens i a nivell col·lectiu. I a partir d'aquí, si hem de mostrar ajudes d'administració o ajudes de qualsevol altre, han de ser capaços de posar-nos d'acord i saber-les reivindicar i saber-les posar bé. Nosaltres tenim més de 4.000 cavalls a Menorca. A Menorca hi ha més de 4.000 cavalls, però no te vull dir el nombre de també que hi ha trotons, menorquins, espanyols i tal. Nosaltres som una terra de cavalls, som terra de cavalls. Clar, tots aquests serveis tenen que estar també coberts, perquè si no és molt difícil conviure això. Sempre tenim el tema aquest de dir esquiròfano, que tal, però clar, esquiròfano també no es munta perquè no hi ha cap veterinari que pugui fer, si inversió és grandiosa, no sé què. És a dir, és un poc un context que està allà, en terra de nadie, tot això. Per això jo t'agraeixo moltíssim que ho posis i que ho diguis, però ho hem d'aclarir des de dins. És a dir, tota la gent que tenim alguna de responsabilitat damunt el món dels cavalls han de saber mos posar d'acord, seure, plantejar bases i veure com podem fer aquest pla a curt plaç, perquè no pot ser molt llarg plaç, de que poder reivindicar, però tenim molta feina que fer, perquè el cavall és molt important per la nostra filosofia de vida. Nosaltres a Menorca tenim una filosofia de vida a través del cavall. No el tenim com un objecte de luxe ni coses d'aquestes, nosaltres vivim d'ell. La passió que tenim a Menorca per el cavall i per el que representa tot això i tal, ostres, si ho volem que transcendesqui, si volem que tingui continuat en el temps, alguna cosa hem de fer per adaptar-nos en aquest temps i les noves necessitats i les exigències que s'implica. Sense fer res no farem, no passarà res. Per tant, un poquet, com a des, hi ha alguna cosa de responsabilitat? Sí, però alguns l'han d'assumir. Alguns han d'assumir, han de ser valents ara. Ara és un moment d'agafar i fer una passa endavant, però per jo sempre l'han de fer en col·lectiu, l'han de fer en consens. I hem de crear una consciència que sigui la que m'ho sigui el motor que m'ho dugui per poder gestionar això. Si no, tot quedaran paraules buides, intencions, molt bones intencions, però que no es concreten. És un sueño, no és un plan. Un plan és una cosa concreta. I si no, el d'altre són, bueno, hi ha altres coses.
1: Volem gaudir del que és l'oportunitat que se'ns brinda al voltant del món del cavall menorquí. Quin és el bon consell que podríem donar a la gent que ens escolta? Ho dic perquè tingui previst com arribar-hi de la millor manera. Sé que el tema de l'aparcament és una cosa que de vegades sempre està un poc també en boga. De quina manera podem fer per gaudir d'aquests dies de cavalls?
22: Mira, això que dius és un tema molt... És a dir, a medida que tu vas creixent de necessitats, tot l'altre de creixent al teu nivell. Serveis, condicionaments, perquè si no ho volem, però no ho posem bé perquè la gent hi vagi, no? El tema del que és els aparcaments, han contratat bé el trenet aquest que hi ha famós, saps que l'empren molt a la fira les vaques de l'O i que té, i és una... Pues que farà recorregut també perquè aparquin aquí o en parquin, ell anarà passant, farà passades, hi haurà parades d'allà, ens ho podem dur cap allà, segurament de Mercadal fa tot el que pot també per tenir zones d'aquestes d'accés, tot això i tal, i bueno, intentar sempre no seguint, que aquí és un, vamos, sempre és un tema que mos queda una mica, perquè és un gran esdeveniment, i hi ha molt de parquin. I enguany, una de les apostes també que vam fer, que n'estem contents i veurem a veure que ell no s'ha fet mai, és que intentarem transmetre per IB3 en directe l'espectacle del vespre. Perquè arribi a molt de puestos, a molt de llars, a molta gent que potser per circumstàncies no pot venir, pues que tingui accés a veure el que feim, com ho feim, que jo diria que és el moment més àlgid de tota l'estructura de tot el que feim, no? I també no ho dic, que volem que també sigui un atractiu, perquè a nosaltres a Mallorca, a Eivissa i a Formentera mos estimen molt. És a dir, la gent de les nostres illes estima molt el cavall Menorca i estima molt Menorca i com nosaltres ho feim, com nosaltres ho gestionam i com ho tratam. I això sempre he dit igual, no hem de tenir por de compartir. Perquè no mos poden copiar. A vegades la gent té por de compartir perquè no, i tal, no mos hem de preocupar. L'essència del que som a Menorca, com ho feim i el que sentim i com ho transmitim i el cavall que tenim, no es pot copiar. Es pot intentar, però no ho copiaran, perquè l'essència és tan pura i és tan directa i ve de tant d'anys, i jo voldria reivindicar avui, si me deixes, que per què també m'he demanat, Tolo, per què mos liam tant ara? Podíem fer-ho més fàcil, mos giram... No, escolta, hi ha molta gent que durant molts anys endarrere, molts, a lluitar perquè això sigui una realitat. Nosaltres tenim un cavall menorquí i tenim tot el que tenim, una doma menorquina i tenim el que tenim, perquè hi ha gent que s'han cuidat que això transmetigués, no es perdegués i fomentar-ho. Nosaltres no podem girar l'esquena ara. Nosaltres hem de seguir lluitant. Ja veurem amb quines condicions, amb quines possibilitats. Però per ells, per tot els que han lluitat aquí, és el moment. I nosaltres ho hem de fer. I assumirem aquesta responsabilitat amb tota la garantia, amb tota la il·lusió de fer-ho el màxim possible. I l'únic que esperem és que ens acompanyi la gent i que ens acompanyi un poc la sort, res més.
1: Doncs, Tolo Mercadal, des de l'Associació de Criadors de Cavalls de Raça Menorquina, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i gaudim del cavall, del nostre cavall, i donem-lo a conèixer al món.
22: Moltes gràcies a vos per la convidada i per l'oportunitat. I vos esperem allà tots, tots i totes.
0: És la una a mediodia en Canàries. La ministra de Sanidad, Mónica García, confirma que los 14 españoles que están confinados en el Gómez Ulla se encuentran bien y que ya se les ha realizado la primera PCR para determinar si hay algún positivo por antivirus.
2: Con respecto a las personas que están en el Gómez Ulla, los 14 españoles y españolas que están en el Gómez Ulla, he de decirles que se encuentran bien. Ahora a las 12:30 vamos a tener, desde el Ministerio de Sanidad, van a tener una reunión con ellos para actualizarles la información. Se les ha hecho una PCR y a lo largo del día de hoy tendremos el resultado de esa PCR.
0: García, que está dando hasta ahora una rueda de prensa para informar sobre este operativo de evacuación de los tripulantes del Ondius, está explicando que todavía quedan 54 pasajeros en el crucero donde se ha desatado el brote y que finalmente no serán dos los aviones que se lleven a los últimos que van a ser evacuados esta tarde, sino uno de Países Bajos que también llevará a los tripulantes australianos. Una vez que salga el avión y también zarpe el buque rumbo a Países Bajos, se iniciarán las labores de desinfección en el puerto de Granadilla. Mientras, Bruselas está agradeciendo al gobierno español el rápido y eficiente desembarco de este buque en Tenerife. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha escrito en redes que están trabajando de la mano con España y también con la OMS organizando los vuelos de evacuación. La salud es lo primero, no escatimaremos esfuerzos en Europa y más allá, ha apuntado von der Leyen. La rueda de prensa de la Comisión se está centrando en esta crisis por el antivirus.
3: That safeguarding of the public health is the Commission's priority number one.
0: La portavoz ha defendido que el sistema de protección civil europeo sigue coordinando las acciones de los gobiernos junto con las autoridades españolas. Más asuntos. La abogacía del Estado se ha opuesto a que el Tribunal Supremo pueda suspender cautelarmente la regularización de migrantes impulsada por el gobierno. Nicolás Castellano.
4: La abogacía del Estado es contundente para oponerse a los recursos presentados ante el Supremo por varias organizaciones. Suspender la regularización de inmigrantes puesta en marcha hace menos de un mes dañaría gravemente el interés general. En el escrito de alegaciones presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, al que ha tenido acceso la SER, primero desacredita la relación de este oír con la norma, dice que no tiene legitimidad para recurrirla, que se trata de una norma que no genera derechos irreversibles o que se vayan a usar más servicios públicos porque, de hecho, la población ya estaba aquí antes de agosto del 26 y ya harían un uso potencial de esos recursos públicos si es que los necesitan. Este es el primer escrito, pero según fuentes ministeriales, la abogacía del Estado responderá en la misma línea a los recursos también presentados por la Comunidad de Madrid y por Vox.
0: Y está provocando un gran revuelo tanto en las instituciones europeas como en Alemania la propuesta de Vladimir Putin de que sea el ex canciller Schröder, cercano al Kremlin, la persona que represente a Europa en unas hipotéticas negociaciones con Rusia para la paz en Ucrania. Sara Aranda.
23: La propuesta no convence ni a Ucrania ni a la Unión Europea. El rechazo al ex canciller alemán de 82 años como mediador para la paz llega hoy desde Bruselas, donde se celebra un Consejo de Exteriores. La jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas, recuerda que el ex canciller fue lobista de alto nivel para empresas estatales rusas y no conviene, dice, que una persona represente ambos lados de la mesa. Ucrania da también portazo a Schröder y apunta a Estados Unidos como intermediario clave. Piden un representante de la Unión Europea en esas potenciales conversaciones. Alemania, Suecia, Estonia o Lituania tachan la propuesta de Putin de burla. No creen que el presidente ruso esté interesado en unas negociaciones de paz auténticas.
0: Deportes, Ocre González, muy buenas.
24: ¿Qué tal? Buenas tardes. Tras la victoria del Barça anoche en el Clásico y la consecución del título de Liga, es día de contrastes en Barcelona y Madrid. En la ciudad condal, las calles se visten de gala para la celebración de esta tarde. Nísola, muy buenas.
25: Buenas tardes, pues el Barça que va a celebrar hoy a partir de las 5 de la tarde su 29º título de Liga. Lo va a hacer con una rúa que empezará a las 5 en el Camp Nou y que va a acabar en el mismo sitio. Habrá 3 puntos de animación durante el recorrido, una rúa en la que estará Hansi Flick, que pese al fallecimiento de su padre, quiere estar en la celebración, quiere estar con sus futbolistas para celebrar su segundo título de Liga.
24: Y en el Real Madrid, junta directiva con varias decisiones de futuro encima de la mesa en el Club Blanco. Antón Meana, hola.
26: ¿Qué tal? Muy buenas. Está previsto que Florentino Pérez notifique la hoja de ruta a su junta con el nombre de José Mourinho como el principal candidato para el banquillo la próxima temporada. No existe acuerdo firmado, pero fuentes de ambos bandos son optimistas. Falta por saber si anunciará además cambios en la estructura deportiva y la gran duda es saber si Arbeloa seguirá en el club a pesar de no dirigir al primer equipo, algo que divide a la plantilla del Real Madrid.
24: La jornada 35 de Liga se cierra esta noche en Vallecas con el Rayo Girona. Si los catalanes consiguen al menos un empate, el Real Oviedo será el primer equipo descendido a segunda división esta temporada. Además, en tenis, jornada de tercera ronda en el Master 1000 de Roma. Alejandro Davidovich acaba de caer eliminado frente a Rublev, mientras Martín Landaluce se ha clasificado al imponerse al italiano Bellucci para una ronda de octavos de final en los que ya está también Rafa Jodar.
27: ¿Has vivido algo histórico? Una manifestación,
5: un concierto mítico.
6: ¡Y corten!
5: Un rodaje emblemático.
6: ¡Genial, la positiva!
5: Una inauguración. ¿Tienes algún?
8: No está donde le apetece estar.
5: ¿Me arrepiento de haber estado allí? ¿Hay algo que ya no exista? Y hoy puedas decir.
9: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
5: El 681-016731. Esta noche en El Faro, cuéntanos dónde estuviste.
10: No estuve allí.
9: El Faro, con Mara Torres. Cadena SER.
0: De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
9: Cadena SER. Servicios informativos.
1: Una i cinc minuts, escoltes Avui per Avui Menorca. A la primera del programa d'aquest dilluns 11 de maig hem estat xerrant amb Biel Pons Moles, de CAEP, és el seu gerent. Ha explicat que hi ha noves formacions previstes per al mes de maig i juny i demana o recorda que la formació no és per l'hivern. Per a les empreses, la formació ha de ser una qüestió d'interès constant.
11: Sempre intentem respondre a les necessitats que ens plantegen els nostres associats. I com deies, Lluís, oferim una oferta variada de formació que pugui donar resposta en els interessos de diferents de departaments de dins una empresa. Per exemple, el curs que tenim dia 27 de maig és el de Navidades Tributàries 2025 i 2026, que també inclou o abordarem dins aquest curs.
1: Hem estat xerrant de so a la primera del programa. També hem relleat amb Tolo Mercadal. Ell és el president de l'Associació de Cavalls de Raça Menorquina. Estan en la seva setmana important, és la Menorca Horse Week, i hem estat xerrant d'ella i pròpiament de la filosofia del que és el món del cavall aquí a la nostra illa.
12: Mos liam tant ara, que ho podíem fer-ho més fàcil, mos giram... No, escolta, hi ha molta gent que durant molts anys endarrere, molts, a lluitar perquè això sigui una realitat. Nosaltres tenim un cavall menorquí i tenim tot el que tenim, una doma menorquina i tenim el que tenim, perquè hi ha gent que s'han cuidat que això permetigués, no es perdegués i fomentar-ho. Nosaltres no podem girar l'esquena ara. Nosaltres hem de seguir lluitant. Ja veurem amb quines condicions, amb quines possibilitats. Però per ells, per tots els que han lluitat aquí, és el moment. I nosaltres ho hem de fer. I assumirem aquesta responsabilitat amb tota la garantia, amb tota la il·lusió de fer-ho el màxim possible. I l'únic que esperem és que ens acompanyi la gent i que ens acompanyi un poc la sort, res més.
1: Això és la primera del nostre programa, que hem estat tot just començant, com és habitual, a l'hora a les 12:20, i ara encara tenim per endavant més. Primer, el museu.
27: Descobrint el museu, un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia té propem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
28: Hola, bon dia. Demà és la darrera trobada que tenim del Club de Conversa de l'Escola Oficial d'Idiomes de Mo, on feim diverses converses en italià i hem titulat el vestítol Parliamo di Arte. En aquesta trobada us proposem descobrir en el pintor Pasqual Calbó, que entre el 1770 i 1778 l'han de situar a Itàlia, on va aprendre a pintar primer en l'Acadèmia de Belles Arts de Venècia i després a Roma amb l'Acadèmia Francesa. També xerrarem de temes paral·lels com pintura, art, música i d'altres que puguin anar sortint tenint en compte els interessos dels participants. L'activitat s'adreça a persones de parla italiana, però també a l'alumnat de l'Escola Oficial d'Idiomes i, en general, a tothom que tingui interès en conèixer la llengua italiana i el nostre patrimoni. Serà també una oportunitat per explorar els vincles que uneixen Menorca amb aquest país, Itàlia. I volem crear un espai obert on compartir coneixements i a l'hora practicar l'idioma en un ambient proper i participatiu. L'activitat serà conduïda per Antonella Giorgi, en qui tindrem el plaer de descobrir la fascinant història que amaga cada una d'aquestes peces que va pintar en Pasqual Calbó.
29: Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
7: AJN Plagas Menorca, ya nos conoces. Somos las 3D, desinfección, desinsectación y desratización, además de tratamientos contra la legionela. AJN Plagas Menorca, casi 3 décadas de experiencia en la isla. Infórmate en nuestra web ajnplagasmenorca.es o acércate a nuestras nuevas instalaciones de la calle Sabatería 21 del polígono de San Luis. Tranquilidad para ti, para tus clientes y para tu familia. Descansar bien lo cambia todo. Por eso en Neima tienes rebajas reales en colchones, sofás y descanso, con los mejores precios y un descanso para tu día a día. Ven a Neima, prueba, compara y déjate aconsejar por profesionales. Financiación sin interés.

0: Meses y transporte y montaje gratuito. Neyma, en el polígono de Alaior, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
1: Fincas Toyo Pons, trámites de compraventa, contratos de alquiler, administración de comunidades de propietarios, nos avala nuestra experiencia con la Asociación de Expertos Inmobiliarios y con el Colegio de Administradores de Fincas de Balears. Encuéntranos en fincastoyopons.com y en calle Borjamoll 43 de Mahó. Tu hogar te está esperando en Fincas Toyo Pons.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la naranja con hoja granel a 1,59 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, la pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,79 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: No te lo pierdas, Arena Beach Menorca te espera, el beach club más top de la isla. DJ Sessions, camas balinesas, spa y nuestro exótico restaurante tailandés, Thai Garden. Reserva tu day pass en arenabeachmenorca.com y zambúllete en el Edén. Arenabeachmenorca.com, Cala en Bosch. Abierto cada día de 10 de la mañana a 8 de la tarde.
4: Vine a Ferreries i descobreix la Fira de Sant Isidre del 15 al 17 de maig. Tres dies seguits per gaudir del millor de Menorca. Productes locals, demostracions de feines del camp, pagesia, animals i maquinària agrícola. I l'encant de la tradició viva. I enguany, no et perdis les Olimpiades Pageses. Ferreries, declarat Poble Màgic d'Espanya 2026, t'espera amb ambient, rudes i molta essència. Organitzen l'Ajuntament de Ferreries, el Consell Insular de Menorca i el Govern de les Illes Balears.
5: Dedicatòria, amb Bep Portella.
6: Bon dia, bona hora, bona setmana que tinguem. Qui no ha vist aquest cap de setmana imatges d'esfondatge d'escreuer de Santa Virus, l'Òndius? Ha estat titular des dia i jo avui vull fer arribar la dedicatòria a les persones responsables del dispositiu de desembarcament dels passatgers i de retorn als seus països. De la mateixa manera que som ràpids per criticar quan una cosa no es fa bé, també hem d'estar a punt per destacar quan l'administració pública compleix. I jo crec que l'equip coordinat per la ministra de Sanitat, Mònica García, en la col·laboració del Ministeri d'Interior, ha complert amb escreix el que s'esperava que fes. Els ulls del món occidental estaven damunt d'aquestes operacions. La gravetat de l'amenaça, a pesar que la Organització Mundial de la Salut hagi recordat que la capacitat de transmissió del virus és molt menor, havia posat en alerta la població. Normal. Sense ser un expert, crec que tot el procediment, amb l'atenció als passatgers d'escreuer en primer lloc, ha estat modèlic. El fondatge, el desplaçament a terra, el trasllat a l'aeroport, l'escalonament de les evacuacions, el desplegament d'unes 400 persones per fer-ho possible, els avions preparats, totes les mesures de protecció de la població, etc, etc. S'han desenvolupat aparentment molt bé. A l'altra banda hem tingut Vox i el PP. Vox, que en paraules de Bascal afirmava més o manco que això de Santa Virus era un conte, una cortina de fum del govern perquè no es parli de casos de corrupció. I el PP en dos fronts, el front canari, on té pactat en coalició canària el govern de l'arxipèlag, i el front estatal, on està en campanya electoral, com tots, a Andalusia. No hem tret les mostres d'insolidaritat i deslleialtat del president Clavijo de Canàries, primer negant-se a rebre el creuer, quan l'Organització Mundial de la Salut, a la que pertany a Espanya, havia decidit que era el port on havia d'anar. A ningú no li agrada córrer un risc, però quan toca, toca, i és així. A pesar de reiterar que el risc era mínim i a pesar que el govern espanyol digués una i mil vegades que les mesures de seguretat i protecció serien màximes, Clavijo es negava, quan no tenia ni competències, per tant, tampoc responsabilitats, a facilitar les coses en el govern espanyol, darrer responsable d'aquesta operació. Fins i tot, en el darrer moment, la cosa anecdòtica de que les rates que hi havia en el vaixell eren bones nedadores i podrien endur el virus a terra quan sabia perfectament la inexistència de rates en el creuer i que no són precisament tan bones nedadores com Martina Llorenç. Vist d'en fora, la postura del president m'assemblava insolidària, oportunista. Per altra banda, Feijóo i altres líders del PP en campanya, que no perden ocasió, encara que no hi hagi arguments per atacar el govern, encara que facin les coses bé. Ara, com que no li poden retreure res, diuen que demanaran informes i papers per comprovar que s'ha complert. I què han de dir? L'operació, dius, ha posat de manifest la capacitat de l'estat espanyol per complir amb les responsabilitats internacionals i la incapacitat de l'oposició, en aquest cas, per reconèixer que les coses a vegades es fan bé, com ara s'ha fet. Ara, esperar que els països d'origen es faci el seguiment correcte dels passatgers i que tinguin l'atenció necessària les persones que hagin pogut emmalaltir en aquest vaixell. Bon dia.
7: Ahora Iceasa Motor es tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en Menorca. No pierdas el tiempo buscando y comparando. No encontrarás mejor precio que en Iceasa Motor. Iceasa Motor, tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en Carrer Desesperó, número 10 en Mahón.
8: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi, abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
9: Aquesta quinzena, estalviar és més fàcil que mai a Cooperativa Sant Crispin, amb la segona unitat al 50%. Dels aliments bàsics fins als capritxos de sempre. Paga manco i omple s'assenar a meitat de preu. Cooperativa Sant Crispin des de 1953, al servei dels consumidors en botigues a l'Oi es Migjorn.
10: Amueblar tu piso o apartamento completo por solo 1.795 euros es posible con Neima. Incluye colchón de muelle ensacado, canapé, cabecero con dos mesitas, aparador, mueble de tele, mesa de centro y sofá de tres plazas. Financiación en 18 meses sin intereses, con transporte y montaje gratuitos. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
11: Obrim la nostra tertúlia per obrir boca, com cada dilluns, per rellar i comentar de l'actualitat. Amb nosaltres, Antonio Casero. Antonio, bon dia.
12: Bon dia.
11: També ens acompanyen José Seguí. José, bon dia.
13: Hola, bon dia.
11: També amb nosaltres, Aurora Herraiz. Aurora, bon dia, bons dies.
14: Muy buenos días.
11: Avui teníem sempre passat moltes possibles qüestions en les que podríem mirar de xerrar de l'actualitat. Hem volgut fixar en un tema local que no és nou, però que certament és un d'aquests temes que agafen importància quan, per exemple, aquest cap de setmana recabem un poc dades, han publicat també a través del diari Menorca, ho hem vist, on els aqüífers arriben a cotes que no havíem vist abans, és a dir, que tenim menys reservori d'aigua, i a més coincideix amb l'inici de la temporada turística i obre tota una sèrie de dubtes de què pot suposar això. Recordem, l'any passat, alguns indrets de Menorca, l'Ajuntament de Mol, per exemple, va interposar alguna sèrie d'ordenances específicament per mirar de contenir en el possible el que es feia un mal ús del recurs i sapiguent també quins són els problemes previs que a la banda d'ahir ja mantenim entorn al tema de la manca de qualitat i de quantitat. I amb aquestes dades la veritat és que la cosa no es posa millor. M'agradaria saber a veure quina és un poc l'anàlisi que fan. Avui començarem per en José Seguí, per exemple.
13: Sí, bon dia, a veure. No, el tema de l'aigua recurrent en aquesta tertúlia sempre anem allà a parar allà mateix perquè hi ha dues solucions a Menorca preferides, que són la prohibició i el no fer res. I jo crec que hi ha moltíssimes coses que fer amb l'aigua, amb l'estalvi d'aigua, amb la racionalització del consum d'aigua,

0: preventives per coses que es consideren delictes, cosa que és molt difícil d'explicar, i segona, llevar a sot de les infraccions és un missatge molt perillós de cara a la societat, perquè és com declarar una impunitat a qui pegui foc, no?
1: La reforma també posa el focus en la participació ciutadana, però per reduir-la, els terminis per consultar la documentació i presentar al·legacions sobre espais protegits es retallaran a només 20 dies naturals. Com que s'inclouen caps de setmana i festius, les entitats denuncien que pràcticament no hi haurà temps material perquè la gent pugui exercir el seu dret a participar en la planificació d'aquests espais. Escoltant de nou, Miquel Camps.
0: S'atrauran, es pot dir que per 20 dies naturals. 20 dies naturals vol dir que incorporen dissabtes i diumenges, que són dies no hàbils per l'administració pública i per molta altra gent, no? Llavors, 20 dies naturals, això acaba reduït en 14 o 15 dies, que entre que la gent se n'entén i que ha sortit publicat en el butlletí oficial, que pugui consultar la documentació i que pugui elaborar al·legacions, pràcticament se li hauran passat els dies. Llavors, nosaltres ens queixem que això es presenta com unes lleis per agilitzar la burocràcia i, en realitat, el que fan és eliminar la transparència pública.
1: I l'Associació d'Empresaris d'Explotacions Agràries de Menorca, Grame, reclama a les administracions línies d'ajuda per les finques que es van veure afectades pel temporal de vent de Setmana Santa, que va malmetre conreus de vinya, arbres, fruiters i oliveres. L'entitat agrària està recaptant informació tant de socis com d'explotacions no associades, donada la magnitud de l'abast de la problemàtica. Acabem xerrant del diplomàtic i exministre Miguel Ángel Moratinos, que va clausurar aquest diumenge les trobades que Camus apel·lant a la recuperació de la fraternitat com a valor central davant la complexitat del món. Sota la premissa camusiana de ser lúcids en el present i cercar enllaços d'unió, Moratinos va combinar records personals, metàfores i experiències vinculades tant a la política internacional com a la seva mirada espiritual i humana de la realitat.
2: Como decía Camus, hacer lo que tenemos que hacer. El artista crear, el periodista criticar, el filósofo pensar, el científico imaginar y el político tratar de ilusionar una sociedad que no encuentra su horizonte, su brújula. Y por lo tanto, Sandra Monac nos dijo en sus primeras palabras que teníamos que practicar o imaginar el concepto de fraternidad. Pues lo hemos hecho.
1: Moratinos va acabar apel·lant a recuperar la voluntat col·lectiva de defensar la pau, l'hospitalitat i els valors humans compartits. Arribem al punt de les 2:25, moment pels esports.
3: L'Eixte Menorca va tancar la Lliga regular amb un triomf contundent per 102-72 sobre el Melilla en un partit interessant en què uns ja sabien que acabarien vuitens i els nord-africans ja eren a segona federació. Però el maig va ser molt més igualat del que sembla el manco a la primera meitat que va acabar amb un ajustadíssim 36-34 pels de Javi Zamora. Però a la segona part el Melilla no va mantenir la defensa dels primers 20 minuts i els menorquins van iniciar un festival inacabable de triple. L'Estia va acabar amb 20 de 41 llançaments de 3. Curiosament, van anotar més triples que cistelles de 2. Així ho explicava Javi Zamora.
4: La segunda parte, pues creo que ese acierto ha sido producto de compartir el balón, de tener confianza, de seguir creciendo desde atrás y creo que hemos metido 66 puntos. Bueno, cerrar la liga regular compartiendo el balón como lo hemos compartido, creo que hemos dado 25 asistencias, hemos cogido 40 rebotes, que indica el nivel de deseo y de compromiso de los chicos.
3: Ara els illencs jugaran al play-off d'ascens contra l'Eima Corunya, un conjunt fet per pujar a la CB, però Javi Zamora recorda que en els partits d'aquesta temporada ja els han posat les coses ben difícils.
4: De los tres partidos que hemos jugado contra ellos, en dos, en el de la Copa aquí, conseguimos llevarles a un partido muy cerrado hasta el último cuarto, esos últimos minutos en los que Didac resolvió con un triple de mucho mérito. Y el pasado partido en Coruña hicimos muy buen trabajo. Creo que son un gran equipo, les respetamos muchísimo. Nosotros sabemos de dónde venimos, sabemos quiénes somos, pero también sabemos que nos vamos a dejar el alma en la pista.
3: El primer partit serà dijous a Coruña. I el Mercadal de Tercera Federació va tancar la Lliga amb un triomf a Sant Martí per 3-2 sobre l'Alcúdia. Al minut 33, en Ripoll transformava un penal que posava per davant els de l'illa veïna. Àngel al 79, Javier al 83 i Enrique al 85 van capgirar el marcador en un obrir tancar d'ulls davant el deliri de la parròquia local. No obstant això, el triomf va poder perillar un gol una altra vegada des del punt de penal obra de Ripoll.

0: El minut 90 va amenaçar el resultat final. Però els tres punts es van quedar a Sant Martí amb aquest resultat. El de Lluís Vidal acaba en la Lliga en vuitena posició. En els play-offs d'ascens a tercera federació, cal destacar el triomf del Bitjot, 1-2 al camp del Sant Jordi a l'anada d'aquesta eliminatòria directa. Menys fortuna va tenir el Ferreries, que va perdre per 3-0 al camp de l'Eivissa B i que haurà de remuntar Sant Bartomeu a què cada setmana perseguia la lluita per pujar. I la maledicció en les finals de la Premier Padel continua passant sobre Gemma Tirea i Delphi Brea. En aquesta ocasió ha estat l'últim partit al Paraguai el que ha troncat la possibilitat de tornar a aixecar un trofeu a la Laurenca i la Bonaerenca. Tirea i Brea han caigut davant Paula José María i Bea González, que semblen haver-los pres la mida en els duels decisius. El xoc va començar bé per la menorquina i l'argentina, que es van anotar la primera mànega per 6-4. Tanmateix, la reacció de les seves rivals va permetre la remuntada en dos sets que van caure del seu costat per un doble 6-3. Es dona la circumstància que Tirea i Brea han assolit la gran final en els 7 torneigs disputats aquest any. Una regularitat impressionant que, no obstant això, s'esvaeix en l'últim partit d'aquestes 7 finals. Només n'han aconseguit guanyar dues.
1: ¡Me voy de crucero para el Mediterráneo!
2: ¿Pero y eso?
1: Porque en Hipermueble, por una compra superior a 900 euros, te regalan un crucero para el Mediterráneo, chaval. Ah, y como siempre, transporte y montaje gratuitos, ¿eh?
2: Ya ves cómo mola, tío.
1: Tú imagínate si mola que cuando llegues a tu casa igual ya están los muebles montados y todo, porque tienen transporte y montaje gratis, ¿te acuerdas que te lo he dicho?
3: El mejor mueble, al mejor precio.
1: ¡Me voy de crucero con Hipermueble!

0: Bones tardes, mallorquinistes. No sé si aquesta és la meva darrera firma. No sé ni siquiera quant de mallorquinistes arribaran vius en aquest final de lliga d'infart. Lo cert és que els berros ja anem a somos amb un desfibrilador en el botiquín, junt de vora el tranquimacín i la botella de casalla. Cago en dena. Això és de locos. Ja arriba un punt, cago en dena, que no saps si convé més quan veus un partit que perdi l'Elche o l'Alavés, el Sevilla o l'Espanyol, el Girona, el València, el Levante. Cago en dena, que perdin tots. Però que això no és possible. De fet, tenim la sensació de que tots aquests guanyen més que mai ara. I que si seguia durant 2 mesos més, encara de ballarina el Barça, el Madrid i l'Atlètic. En el final, fent comptes i no sabem si mos surten o no mos surten en números. Si bastaran 42 punts o 43, o faran falta 44 o 45. Que quan deia més hòsties en guany per la permanència que en el vestuari del Real Madrid. Que quan deia. És que no se pot dormir, no se pot descansar. No, doncs. Només feim voltes en el llit. Feim més voltes que el crucero aquest de l'antivirus en la mà. Menys mal, això sí, que en Fernando Simón ha tornat a sortir a la palestra per tranquil·litzar-nos. Estiu ha dit, jo calculo que aparte de l'Oviedo bajaran como mucho uno o dos equipos. Menys mal, esperen nos a nosaltres. I és que un autèntic mallorquinista ara ja passa pena perquè, sense saber si estarem a primera o segona, és impossible calcular què pot costar el carnet a la campanya d'abonat de la pròxima temporada. Hem de quadrar comptes perquè hi ha molt de gastos. Convé, això sí que molts tranquil·litzem, ja sé que és difícil un poquet, perquè està clar que el drama forma part del proceso. L'afició incondicional d'aquest final de lliga va acudir massa som molts fregantes 20.000. Todo de vermell, va demanar el míster de Michelis, després d'una rebuda espectacular en el bur de l'equip. Molts visitava el Villarreal, un gran equip que no necessita jugar en tots els seus titulars ni anant al 100% perquè usar problemes. Una desgraciada jugada de Mateu Jaume, substitut de Mafeo per acumulació de targetes, va acabar en penal. I a pesar que Leo Román va estar a punt d'aturar-ho, Nayoce va fer su 0-1, que pujava en el marcador. El drama formava part del procés. Ja en el descompte de la primera part, el porter de Villarreal va començar la seva bipolar actuació, tipo Dr. Jekyll i Mr. Hyde, Narnau Tenas, o millor dit, Narnau Penas. Va fer una quintada monumental que va aprofitar aspirat a Morici per empatar. Morici rima amb Pichichi i a 2 gols està de Mbappé, que per ell està més pendent del Mundial i de Néstor Espósito que de la Lliga. Jo també estaria, i del Mundial també, que condena. El Mallorca va donar una passeta endavant a la segona part, però sempre amb un pot de temor perquè les contres de Villarreal que usaven estragos. I ja no te dic lo de la banqueta. Mentre nosaltres traiem en Virgili Lato, David López o Calatayud, jove debutant, que va complir molt bé, ells te treuen en Pepe, Micautatze, Gerard Moreno o Moleiro, que és i res, va dir ell. I com no podria ser d'una altra manera, no pot faltar la firma del Berro aquestes temporades quan jugant contra el Villarreal, també va sortir en Pajero, vull dir en Parejo, per remenar un poc tot el mig del camp. A partir d'avui comença una setmana dramàtica. Veurem com arriben els jugadors que més juguen perquè pareix que estan en el límit, i el fons d'armari no inspira molta confiança. Però tot és possible. Primer el Getafe de José Bordalás, esto es fútbol, papá. I llavors tot un drama a Levante que pareixia que estaria mort quan arribàs el dia, però ara ja no ho pareix tant. Un partit, per cert, que comptarà amb una trida representació de l'afició mallorquinista i de la penya dels berros. Jo ja estic preparant la maleta. Clínets, Tila, Penyals i Fortasec no poden faltar, perquè el drama és part del procés. Salut, amics, alegria, i visqui el nostre Mallorqueta sempre.
1: Se complica la vida, vuelve a llegar al centro. Ahí está la pelota otra vez, el tope de cabeza. La parada de la noche.
2: Escucha, querido, escucha.
1: La parada de Reina es una obra de arte.
3: ¡Qué parador!
1: Bueno,
4: ¿cuánto tiempo crees que
2: ha pasado?
4: Este partido...
2: ¿Qué pasa rápido,
3: Es que me tocó comentarlo, me acuerdo.
2: 4 años.
3: Estaba con...
2: Creo que te estás confundiendo,
3: Pero, ¿parada de Reina? ¿De qué?
2: En el Sánchez
3: Pizjuán. En Sevilla.
2: Pizjuán, no, mano salvadora.
3: No, es que la mano salvadora también ocurrió ya, el día del ascenso en el Depor, que estaba yo con Pedro Fullana y nuestro querido árbitro comentando el partido... En Somos, yo no he visto nada igual, y mira que llevamos años ya, Aquel día fue extraordinario.
2: Pues 4 años.
3: Y el día este del Sevilla, exactamente igual. Manolo Reina, qué buenos recuerdos me trae este tío.
5: Buen tío,
2: 4 años de esa mano salvadora.
5: Sí, por cierto, sí. Si quedas con él, no llegues tarde, Kini.
3: ¿Por?
5: porque se enfada.
2: Sí, se enfada. ¿Sí? Valora mucho la puntualidad.
3: Yo para eso soy el number one.
2: Es andaluz, pero parece suizo, ¿eh? Porque
3: cuidado
2: puntualidad...
3: con los andaluces, ¿eh? Sí. Cuidado.
5: Nos marchamos, Kini Campos, muchísimas gracias.
3: A vosotros.
5: Nos marchamos. Vamos a saludarlos a todos. Es verdad, sí, que Nacho se ha ido un poquito antes.
2: A sus quehaceres. Gracias, Nacho.
5: Miguel Vilches, bueno, muchísimas gracias.
6: A vosotros, gracias.
5: Alberto, mañana muchísimo más.
2: Mañana más, porque habla Micho para los amigos. Martín de Michelis, pues, hay jornada el miércoles. Atentos. Mañana rueda de prensa al míster.
5: Hasta luego, adiós. Chao.
7: Ser Deportivos Baleares con Pedro Morlá y Alberto Hernando.